0: varios anuncios en el discurso. En materia de vivienda, el alcalde de Palma anunciaba la puesta en marcha de un plan que permitirá, dice, la construcción de más de 1.000 pisos asequibles.
1: L'habitatge és la gran prioritat perquè és el gran problema dels joves, de les famílies i dels més grans. És clar que el problema de l'habitatge no s'ha resolt d'un dia per l'altre, però no hi ha cap dubte que s'ha fet més en els darrers 3 anys que en els 8 anteriors. Des de que vàrem arribar en el govern municipal hem impulsat un conjunt ampli de mesures orientades a agilitzar la construcció d'habitatge a Palma. Hem posat en marxa un pla d'habitatge que permetrà la construcció de més de 1.000 habitatges assequibles a la ciutat. Aquest pla ja ha començat a donar els seus primers resultats i la primera fase implicarà la construcció amb inici previst amb aquest mes de juny de 166 habitatges de lloguer a preu limitat. I de forma paral·lela ja fem feina amb una segona fase d'esplà que permetrà la construcció de 807 habitatges addicionals, també a preu limitat, a 7 solars municipals, que a més anirà acompanyat de nous centres de salut, centres de dia i nous equipaments que duen aturats des de 1998.
0: Ya lo hemos escuchado, un plan de vivienda que permitirá, dice, la construcción de más de 1.000 pisos asequibles y que una primera fase que implicará la construcción de 166 pisos con inicio previsto este próximo mes de junio. Otro de los anuncios que ha hecho el alcalde en el que es su tercer debate del estado de la ciudad, la creación del área metropolitana de Palma.
1: L'àrea metropolitana cerca enfortir l'autonomia local, impulsar la cooperació territorial i construir una administració més eficient, més coordinada i més pròxima als ciutadans, en l'objectiu de garantir millors serveis públics, una planificació més ordenada i un futur més sostenible per a tota l'àrea metropolitana de Palma.
0: Este es el objetivo. Calvià, Marratxí y Llucmajor son los municipios que conforman, junto con Palma, esta área metropolitana, con la que se busca una respuesta coordinada para oportunidades de cooperación y desarrollo compartido, pero también para dar respuesta conjunta a la presión creciente sobre infraestructuras, servicios públicos, así como también para poder resolver duplicidades administrativas que puedan surgir. Vamos con otro asunto en materia de seguridad ciudadana. Ciudadana Martínez daba cuenta que durante estos 3 años de mandato se ha destinado el presupuesto más alto de la historia de este ayuntamiento a esta cuestión, 1 de cada 4 euros del presupuesto municipal, y en esta línea de mejorar y garantizar que Palma sea una ciudad más cívica y más segura, en palabras del alcalde de Palma, Jaime Martínez, anunciaba esto.
1: També els anunci que agents de la policia local de Palma, tant uniformats com de paisà, pertanyents a l'ECOP, començaran a prestar servei a bord dels autobusos de l'MT de Palma en l'objectiu de prevenir conductes incíviques, reforçar la convivència i dissuadir de la comissió de possibles delictes menors.
2: La incorporación, así le anunciaba, la incorporación de policías locales en los autobuses de la MT. También ha aprovechado el alcalde su largo discurso para hablar de la creación de una figura, la figura del agente cívico, que va a ser una figura que va a depender de la policía local y que va a informar, va a vigilar el cumplimiento de la ordenanza cívica. Mañana, nueva sesión de este debate sobre el estado de la ciudad, en el que tendrá la oportunidad de responderle. Es el turno de la réplica de los grupos de la oposición, pero ya tenemos un adelanto de lo que han dicho.
0: Sí, de hecho, hoy ya le han estado respondiendo al alcalde. Ahora estamos esperando ya que haya un receso de 20 minutos y seguirán con esas intervenciones. Como decíamos, el discurso del alcalde ha durado unas 2 horas y media y los grupos de la oposición le respondían esto. Vamos a escuchar a Xisco Dalmau, que es el portavoz del Grupo Municipal Socialista.
3: Avui hem escoltat un batlle que viu a un altre planeta. Un batlle on diu que fa 3 anys que viu la gent molt millor, quan la realitat és totalment la contrari. Fa 3 anys que la gent està pitjor a una ciutat on té una crisi habitacional brutal i on la gent resident s'està veient expulsada de la seva ciutat per l'increment notable dels preus de lloguer, en la qual el batlle no ha anunciat cap mesura de contenció, ni tampoc la limitació dels preus de lloguers, i també amb la expulsió de la gent que vol comprar un habitatge però que no pot, perquè els habitatges són absolutament astronòmics.
0: en la misma línea, pero con otras palabras, se posicionaven també des de Més per Palma. Escuchamos a Neus Trullol.
4: Des de Més per Palma veiem com es Esbatlla utilitza 2 hores i mitja de discurs per no dir absolutament res. Està totalment allunyat dels problemes reals dels veïnats. El Partit Popular va prometre habitatge i una mobilitat més descongestionada. I 3 anys després del seu govern, els preus de l'habitatge són molt més cars i la ciutat està absolutament col·lapsada. Les persones tenen problemes per arribar en bus d'hora a la feina o tenen moltíssims problemes per arribar a final de mes pels preus de l'habitatge. Per tant, veiem com Esbatlla utilitza molt més temps per anar a les fires turístiques i a les galeries d'art que no per resoldre els problemes de la gent.
0: Más valoraciones. Por su parte, Vox, en palabras de Fulgencio Coy, resumía el discurso del alcalde de Palma como extenso y electoralista.
5: Y yo la resumiría extensa y electoralista. Lógicamente ha hecho la visión de lo que considera que ha sido un éxito. Hay mucha cosa que es proyectos de futuro y tiene, sin lugar a duda, pues un arranque totalmente electoralista para las elecciones que esperamos se produzcan en mayo y, si es mejor, las generales cuanto antes, ¿eh?
0: En el caso de Podemos, usaba su tiempo en el debate para dirigirse directamente a Jaime Martínez y anunciarle que los van a llevar a la Fiscalía por obstaculizar la regularización de migrantes en Palma.
6: I si hi ha un tema on aquesta deshumanització s'ha vist d'una manera especialment greu, és amb les persones migrants. Perquè mentre aquesta ciutat depèn de milers de treballadors migrants per sostenir hotels, restaurants, cures, neteja, construcció, el seu govern es dedica a posar obstacles a la regularització. I la realitat és que a vostès no els molesta la migració. El que els molesta és que les persones migrants tinguin drets. No els molesta que facin les feines més dures i més precàries. No els molesta que sostenguin sectors essencers de l'economia. No els molesta beneficiar-se de la seva precarietat. El que els molesta és que tinguin papers, que puguin denunciar abusos, que puguin exigir drets laborals, que deixin de ser mà d'obra explotable.
0: Cuestión que también ha hablado durante su discurso el primer edil, matizando que el ayuntamiento no dispone de recursos suficientes.
1: El sensellarisme no és un problema que pugui resoldre l'Ajuntament per ell mateix. Ni té les competències ni els recursos necessaris encara, que insisteix, la cartera de recursos de serveis socials està a disposició de totes les persones que puguin necessitar qualcun dels ajuts que oferim. Tot i que són diverses les situacions que aboquen a una persona a viure en el carrer, és evident que se tracta d'un problema que en molts de casos no es pot deslligar d'anys d'inacció política en matèria d'habitatge i de les polítiques migratòries del govern del senyor Sánchez, que encara han agreujat més la situació.
0: Como hemos podido escuchar, Esther, muchos temas han salido durante el debate del estado de la ciudad. Migración, hemos hablado también de vivienda, de estos anuncios de agentes policiales en los autobuses de la MT y muchas más cuestiones.
2: Pues sí, muchas cuestiones. En 2 horas y media que ha durado el discurso del alcalde de Palma, Jaime Martínez ha hecho balance de estos 3 años de legislatura y así es como encara este último tramo, este último año de legislatura que están liderando. Pues muchísimas gracias, Sonia, por todos estos sonidos. Es el resumen de esta primera jornada de este debate sobre el estado de la ciudad. Vamos enseguida con más reacciones. Gracias, compañera. Hasta luego.
0: Gracias. Adiós.
2: Nosotros hacemos una pausa y enseguida vamos a escuchar la valoración de la Federación de Vecinos de Palma.
7: Hoy por hoy, Mallorca.
8: Los buenos proyectos empiezan con buenos materiales. En Almacenes Femenías llevamos 90 años proporcionando materiales de construcción e interiorismo con mucho gusto, porque lo que está bien hecho se nota. Almacenes Femenías, 90 años de proyectos de gusto y con gusto.
9: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
10: tuya,
9: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
10: Sí, tu prima.
11: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
10: Hay veranos y veranos. Porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar entre islas con tu coche y sin renunciar a nada. Disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu escapada a tu isla vecina residente desde 25 euros y llévate el coche desde 30 euros. Balearia.
12: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
13: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Mallorca o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
14: Desayunar tranquilamente al aire libre. Leer un libro en la hamaca, barbacoas con amigos y cenas en familia bajo las estrellas. Los mejores planes están en tu jardín o terraza. Ven a Parte Inmuebles y da la bienvenida al buen tiempo con Expo Garden, una selección de muebles de exterior para disfrutar del buen tiempo. Te esperamos en Parte, calle Manacor 179, Palma.
15: Ven a Parte Inmuebles.
16: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
17: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
16: Si con las humedades te las tienes que ver.
17: 900 10 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
18: Murprotec. Primera pregunta. ¿Quién tiene el mayor stock de vehículos de ocasión de Mallorca?
19: Volkswagen Approved.
18: ¡Correcto! ¿Y qué es Volkswagen Approved?
19: El concesionario oficial Volkswagen de vehículos seminuevos y de ocasión garantizados.
18: ¡Muy bien! Y ahora por 100 puntos, todos los sub de Volkswagen Approved disponibles en Amauto desde 170 euros al mes.
19: Taigo, T-Cross, T-Roc y T1.
18: ¡Eso es! El mayor stock de vehículos de ocasión de la isla lo tiene Amauto. Y están en...
19: Palma, Manacor y Sapobla.
18: ¡Correcto!
20: ¡Qué diferencia! Desde que remodelamos la cocina, al fin todo encaja.
21: ¿Y qué me dices del vestidor? Por primera vez, encuentro todo a la primera.
20: Claro, es que en Durán tienen en cuenta cada detalle.
21: Cocinas funcionales, armarios a medida, vestidores que lo hacen todo más fácil.
20: En Durán diseñamos espacios para vivirlos. Orden y confort en cada detalle. Durán, siempre cerca de ti.
22: En Mallorca no tienes que preocuparte por tu cabello. Ven a Clínicas Capilares IMD. Con una amplia experiencia de más de 25 años y un equipo especializado en el cuidado y regeneración capilar, IMD cuenta con más de 22 clínicas en toda España. En IMD sabemos cómo identificar el problema, tratarlo y ayudarte a recuperar tu mejor imagen. Visítanos en Carrer de Gilaverde Centelles 4. IMD, número 1 en tratamientos capilares.
2: Bueno, 45 minutos. El alcalde de Palma, ya lo han escuchado, Jaime Martínez, ha hecho balance de su gestión en el arranque del debate sobre el estado de la ciudad. Respecto al tema que más preocupa a los ciudadanos, respecto a la vivienda, las palabras de Martínez son previsiones. Un plan de vivienda que va a permitir la construcción de más de 1.000 viviendas asequibles en la ciudad, con una segunda fase que permitirá 807 pisos adicionales a precio limitado y repartidos por 7 solares municipales. También ha destacado el alcalde los 8 proyectos residenciales estratégicos que van a permitir la construcción de 8.000 viviendas, de los cuales el 15% deberá ser cedido al ayuntamiento para vivienda de protección oficial. El ayuntamiento planifica, proyecta la construcción de más de 10.000 viviendas en la ciudad. Falta saber por cuánto, quién y cuándo. También para el alcalde, Palma hoy es una ciudad más limpia y más segura. Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Vecinos de Palma, buenos días, buenas tardes ya.
23: Sí, buena tarde.
2: ¿Cuál es el balance, cuál es su balance respecto al estado actual de la ciudad?
23: Bé, en principi hem escoltat un discurs molt exhaustiu, molt llarg, que si no el tenim escrit davant, doncs és molt difícil arribar a valorar tot el que es diu, perquè és impossible retenir-lo de cap, 2 hores i mitja. Reconec l'esforç, però, clar, per qui escolta, pues, encara és més difícil de vegades poder retenir les coses, això per un costat. I després, com a valoració general, jo crec que sempre que assistim en aquestes coses, igual si és ara o abans, assistim a una espècie de, dins la política, a una espècie de maniqueisme, no? El que governa sempre ho ha fet tot meravellosament bé, i per l'oposició sempre tot està mal fet i la realitat és bastant més complexa que tot aquest tema. Hi ha aspectes que crec que han estat positius, no podem dir una altra cosa, però nosaltres, per exemple, podríem parlar de la compra de la finca de Son Quint, llargament reivindicada i que a la fi s'ha fet, també del fet que s'hagin tancat les pedreres i està pendent encara executar l'adquisició d'aquests terrenys, que també és un compromís que tenim damunt la taula i que encara no s'ha complit. També, d'alguna manera, en positiu, per la part molt directa que ens toca a nosaltres com a federació, doncs el fet que a la fi hi ha hagut un reconeixement d'utilitat pública municipal de les festes de l'Àngel de Sant Joan, que ens havia negat durant molt de temps, i fins i tot que tinguem una subvenció directa nominativa enguany, que en totes les dificultats de gestió, que no han estat poques, però d'alguna manera està ahí, s'està duint a terme, i que després de la darrera roda de premsa que varen fer per al tema de les subvencions, pues que realment poden constatar que s'estan fent certs esforços per poder sortir endavant i que les coses se puguin agilitzar. Després, enfrontant problemàtiques que tenen una llarga estructura, que és important, i que tampoc són problemes que s'hagin fraguat d'un dia per un altre, sinó que tenen un llarg recorregut i que en altres temps pues, també s'han deixat que ja passin. I això és un autèntic problema. Dit això, després ens enfrontem a una realitat que moltes vegades té la sensació de que no vivim a la mateixa ciutat. No? Dins en general, no? Perquè al final és un diàleg, aquest tipus de debats és un diàleg entre partits polítics en els quals la ciutadania se queda simplement com a mera espectadora. I no hi ha realment una intervenció directa. Per exemple, el discurs d'en José Illa, el darrer que vaig escoltar, 0 segons dedicat a la participació ciutadana. Mm. I en aquest discurs, 0 segons dedicat a la participació ciutadana. Per tant,
2: vamos al presente.
23: Brilla per la seva absència.
2: Tenemos poquitos minutos hoy, Maribel. Vamos al presente. Dices que vives en una ciudad diferente a la que has escuchado hoy en el discurso de Jaime Martínez. ¿Cuál es la ciudad del alcalde y cuál es la suya?
23: Bueno, la nostra és una ciutat més empobrida, amb més dificultats, i no de, sobretot el tema de l'habitatge, que parlen de que ho solucionen, habitatge assequible és una paraula que sona molt bé, però com s'ha definit l'assequibilitat de l'habitatge? En base al mercat o en base a lo que és el salari majoritari de la població que habita la ciutat? Perquè si no tenim en compte el tema del salari, no? Que des del qual la participació ciutadana li podem posar damunt de la taula, en realitat no estem parlant d'assequible, l'assequibilitat és una entelèquia, per exemple, no? O el tema de com queden les dotacions amb increments de població pels barris i el que ens volen són les solars dotacionals. Tot això són crítiques que nosaltres ja hem fet en distintes ocasions. I des d'aquí, torno a insistir, per nosaltres hi ha un element, una absència fonamental que ve justament a definir la ciutat que habitem, i és que, d'alguna manera, els ciutadans organitzats no poden participar en algunes decisions, fins i tot de manera prèvia, i que s'entengui el vot com un xec en blanc. Mm. Perquè si realment poguessin escoltar paraules molt més concretes, de gent molt més propera i molt més concreta, segurament aquestes entelèquies que declaren intencions i que se farà tot bé, però que a l'hora de la realitat el ciutadà se queda una mica mirant i diu jo tenc una tasca permanent, amb el sou no arribo a res, m'he d'anar a veure un cotxe i una cara, totes aquestes circumstàncies se podrien incorporar i en podríem parlar. Crec que també hi ha un debat de fons. Qui governa no sempre és qui mana.
2: I quién manda?
23: En aquel momento el mercado.
2: Claro, estaba hablando de vivienda. Es cierto que cuando hablamos, o cuando habla el Partido Popular, de vivienda a precio limitado, vivienda asequible, es un precio que sigue marcando las directrices del propio mercado, ¿no? Y además, también nos preguntamos, ¿dónde está toda esa vivienda a la que llaman asequible? Porque de momento, los datos que ha dado hoy el alcalde, que son muy grandes, son proyectos de construcción de vivienda en algunos solares municipales. Claro, nos falta saber el cuándo, porque el cuándo es muy importante, porque el precio de la vivienda en esta ciudad sigue subiendo.
23: Bueno, un momento. En relación a construir en solares municipales, que en aquel caso estén hablando de solares bàsicament dotacionals, que se requalifiquen a patrimonials, i això és molt més que Corbia Vitae, perquè és una requalificació que té damunt en aquest tipus de terreny, el qual no ho sé, perquè de moment sí que és cert que la federació ho té en el jutjat, justament per la manera en com s'ha tramitat i perquè d'alguna forma eren solars, d'alguna forma obtingut gratuïtament, que tenia una destinació que era cobrir de necessitats, i se decideix unilateralment, sense cap tipus de participació i sense seure'ns amb nosaltres a parlar per veure quins serien els solars més indicats, com se fa la dotació, quin tipus d'habitatge, perquè existeix l'habitatge dotacional, i aquest sí que seria interessant per tots els casos de màxima emergència, com desnonaments o gent que en aquest moment està en el carrer o situacions més, de més vulnerabilitat, d'això no ens hem segut a parlar. Nosaltres li hem fet una oferta, retirem el contenciós, si ens hem a parlar i pactam de quina manera podem donar resposta a necessitats amb uns solars que d'alguna forma són patrimoni de la ciutat.
2: Clar. Este contencioso...
23: I que patrimonialitzar-lo d'una altra manera és per donar-lo als constructors perquè facin negoci durant 75 anys.
2: Por concretar, Maribel, este contencioso lo han presentado por los solares que forman parte del plan de vivienda, que son 7 en total, 7 solares municipales, sí. ¿O os referís a aquellos solares dentro de los proyectos residenciales estratégicos?
23: No,
2: que estaríamos hablando de Sonximeli, Sonwells...
23: Sí, no, aquesta és una altra, perquè també les associacions aquí també estan demanant que se volen seure a parlar de com s'aborda aquests nous plans i quines característiques han de tenir els terrenys dotacionals i el que s'ha de fer en aquell també per donar sortida en els barris de l'entorn. Això tampoc ha tingut cap element participatiu. Però aquí ens estem referint concretament en el pla de xoc que afecta a una sèrie de solars que són dotacionals, que és sol públic. No l'altre sol que és privat.
2: Por tanto,
23: no
2: sol públic. Todas estas viviendas que está proyectando el Ayuntamiento de Palma, que prevé, están en el aire absolutamente.
23: Estan en el aire per un costat, sí, perquè això és una realitat, i després perquè els dos solars, que en aquest cas eren patrimonials ja de l'Ajuntament, que sí que s'han cedit a constructors, bueno, hem estat escoltant notícies de quins preus s'estan comercialitzant els lloguers, i indubtablement no estan a l'abast de salaris normal, perquè estan tot promocionant per lo que han llegit en premsa, per Madrid, per preus de 1.400 i 1.500 euros de lloguer. Per tant, a l'abast d'aquí.
2: Una última qüestió, perquè nos queda un minuto, Maribel. Va incorporar l'Ajuntamiento policies locals en los autobuses de la MT. Esta medida, así a priori, ¿qué le parece? Realmente, ¿se ha incrementado la conflictivitat en los buses?
23: Anem a veure. La conflictivitat s'incrementa en una ciutat més crispada, en una ciutat menys cívica, menys educada, en el sentit de que hi ha menys espais col·lectius i de promoció dels valors comunitaris i dels valors col·lectius, perquè se genera una cultura bàsicament molt més individualista. La conflictivitat no s'arreglarà perquè hi hagi policies en els autobusos, i a més, bueno, ara tindrem els autobusos, però en els barris, entre les 7 de l'hora baixa i les 12 o la 1 de la matinada, ara en l'estiu, que és quan està en policia de barri, en aquestes hores no en tindrem de policia de barri. Perquè un policia de barri per al matí de 8 a 3, pues ja me contareu per què m'ho serveix.
2: Maribel, lo tenemos que dejar aquí. Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Palma. Gracias, como siempre. Un abrazo.
23: Vale, gracias a
2: vosotros. Gracias. En 4 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con el informativo Hora 14 y Hoy por Hoy Mallorca vuelve mañana a su horario habitual a las 12:20. Aquí les esperamos. Adiós.
3: Hoy por Hoy Mallorca. Esther Vicens.
4: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. Centros comerciales Portopí y Fan. Infórmate en soloptical.com.
0: ¿Lo has visto por toda la isla y aún no tienes tu entrada? El Festival Mallorca Live Occidente está aquí, en casa. Los días 12 y 13 de junio. Aitana, Dani Fernández, Viva Suecia, The Prodigy, Cypress Hill. Entradas en mallorcalifestival.com. Con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. Medio colaborador oficial, Los 40 Mallorca.
1: Rubio Produccions et porta d'aquest estiu farem un festival. Divendres 17 de juliol a Alcúdia, Joan Dausà.
5: Tothom em mira i ningú...
1: Divendres 7 d'agost a Campos, Sopa de Cabra. I dissabte 15 d'agost a Porreres, Figaflauas. D'aquest estiu farem un festival. Entrades de tots els concerts a la venda a rubioproduccions.com.
6: Ver bien de lejos y de cerca sin gafas es posible. En el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas incorporamos las últimas innovaciones en lentes intraoculares para la cirugía de presbicia. Solicita tu cita en la web del Hospital Quirón Salud Palma Planas.
24: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Mallorca o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es.
25: En Muebles La Fábrica, estrenar sofá tiene premio. Por la compra de un sofá superior a 1.500 euros, te regalamos una televisión de 55 pulgadas. Sí, sí, has oído bien, gratis, una televisión de 55 pulgadas. Y además transporte y montaje gratis. ¿Te lo vas a perder? Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor.
26: Confiar en Juaneda Hospitales es lo mejor que podíamos hacer. La han operado con la última tecnología y nunca nos han dejado solos. Siempre hay alguien pendiente de ella y también de informarme a mí. ¿Cómo te encuentras?
27: En Juaneda Hospitales unimos tecnología con cercanía, empatía y cuidado. Porque curar empieza en cuidar. Juaneda Hospitales.
28: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
29: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
28: Si con las humedades te las tienes que ver.
29: 900 10 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
30: Murprotec.
31: Park and Fly, aparcar y volar.
32: Ven, somos tu parking las 24 horas, los 365 días del año, en el mismo aeropuerto, con servicio de lavado de coches y taller de reparación mientras estás de viaje. Park and Fly, tu parking las 24 horas, no hace falta reservar, ven directamente. Cuidamos tu coche, infórmate en parkandfly.info.

0: Bones tardes, mallorquinistes. Desgraciadament, aquesta és la crònica d'una mort anunciada. És el resultat d'un suïcidi assistit. És sobre d'una negligència. Segurament hauria estat més productiu alinear jugadors durant la temporada d'una plantilla compensada que no esperar a que se alineasse los astros darrere jornada. Mentre en el mercat invernal el Getafe, amb el límit salarial pràcticament tergotat, sense duros, fitxava tres tipus un dimecres que ja eren titulars diumenge, ha acabat Europa. I nosaltres, que poràvem al darrer moment, per dur bombos i calumbes, hem acabat a segona. Quines coses. La veritat és que jo, Samuel, dissabte no vaig passar nervis. Per què? Simplement vaig sentir ràbia i pena, molta pena. Ja vaig assumir descens la jornada anterior amb aquell paperot en la ciutat de València. Per salvar-se el Mallorca, com diu el meu amic Carlitos, el monologuista, que és un crac, a la darrera jornada necessitava guanyar l'Oviedo, que el Girona guanyés a l'Elche, que el Getafe guanyés a l'Osasuna i el Betis no guanyés en el Levante, que no hi hagués embossos a la via de cintura, que el lloguer baixessin a 500 euros, que un mallorquí no digués més però, i que en Abascal participés i avaliat de l'orgullo gay. Massa combinacions per una carta astral. Fa un dia un mallorquinista me va dir: Pep, és que si jo hagués de fer una quiniela, posaria aquí el resultat que mos salven. I jo li vaig contestar: i tu has acertat mai aquesta quiniela? I me va dir: no. Idò, ja tens la resposta. Tot un impossible. Quina temporada, Déu meu. Si muntam un circo, mos creixen escombulles. El darrer episodi d'una temporada convulsa i penosa. Venia ser un cas com el d'en Dani Rodríguez, però se'n revés. Un se queixava de que jugués un jove abans que ell. I aquest, pareix que li sabia greu que el vulguin posar abans de joves. Zero ha portat. Això sí, sempre que en de Michel ha creat polèmica amb algú, l'equip ha guanyat. Però no ha estat suficient, perquè a l'hora de la veritat han fet figa. L'herència d'en Jagoba, física, mental i de punts, també ha estat un lastre inassumible. Però tampoc tot és negatiu, mallorquinistes, mos hem d'animar. El carnet serà més barat. Igual poden comprar un palco VIP i tot, ara que se quedaran buits. I sobretot que el Mallorca torna, el Mallorca sempre torna. Viatjarem per Europa, Andorra concretament. Podrem anar com abans a comprar televisor, ràdio, cassets i rellotges. I també anirem al continent africà, a Ceuta concretament. I ja queda, sobretot, un dia menys pel pròxim ascens del Mallorca, perquè sempre torna el Mallorca. Això sí, per favor, que deixin d'una punyetera ballada de contermón milongas i modelos d'èxito i de prometre estabilitzar el club entre els 10 primers. El top 10 era l'objectiu, el top 10, perquè ara, com a molt, som el top 21. Entre els 21 o 22 primers pot ser que estiguem. Si s'haguessin gestat en el mercat d'hivern lo que dissat en policia i seguretat privada, un altre guell que entraria. No mos pot agradar menys l'equip ni el club que mos està quedant actualment. Si res ha de canviar, si tot ha de seguir igual, pot ser que el descens no sigui el pitjor. Se vende palco VIP. Ara segurament haurem de vendre els nostres millors jugadors i quedarà un sol A. I és que han de reconstruir això, no tenen molta credibilitat, perquè precisament són els que ho han destruït. Tornarem mallorquinistes, segur que tornarem, perquè el Mallorca sempre torna. Però a ustedes les pido, por favor, cambien la política deportiva i social, o lárguense. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Nos queda un minutito para el final de programa. Hemos escuchado la firma de Pepe Esberro. ¿Alguno quiere dar un mensaje de ánimo?
2: Pues que no se tire, que no se tire, que está en ¿cómo es? En el Salto de la Belladona, ¿no?
1: Sí.
2: Que no se lance.
3: Pepe,
2: no se
3: lance, Pepe. Que celebraremos los villancicos este año de otra manera.
4: Esta tarde sí. Me voy a la Augusta a darte un abrazo. Y tranquila, que salimos de esta. Hemos salido de otra, Pep.
1: Pues no hay tiempo para más. Nosotros nos marchamos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días en el Real Mallorca. Y sobre todo eso, yo creo que es coincido con vosotros. Lo primero es conocer el nombre del entrenador. Juan Fortunato, muchísimas gracias.
5: Hasta la próxima.
1: Gracias, Nacho.
2: A vosotros.
1: Gracias, Kini.
4: Igualmente.
1: Hasta gracias. Luego, Alberto.
5: Hasta luego, chao.
1: Con Juan Andrés Sánchez en el control técnico. Llegamos a las 4. Adiós.
6: Ser Deportivos Baleares con Pedro Morlá y Alberto.